Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Bon estiu a tothom. Avui incorporem noves seccions per aquesta temporada a Església Viva. Parlarem també amb mossèn Benet Galí i amb Joan Vicenç Cordonet sobre els 50 anys de les colònies de la Frater que es duen a terme a Sant Feliu de Pallerols. Benvinguts, bon estiu.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui amb nosaltres Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona. Bon dia.
3: Bon dia. Ens trobem al bell mig de la canícula, que el nostre país va de la Mare de Déu del Carme a la Mare de Déu d'agost, i la sensació de calor, xafogor i fins i tot patiment ha arrelat al mateix temps que els termòmetres indicaven que el canvi climàtic no se l'espera, sinó que ja el tenim ben instal·lat entre nosaltres. És temps de canícula i molts conciutadans ho aprofiten per fer vacances de la feina, sortir de viatge, anar fins a la costa o la muntanya i, en definitiva, passar aquests dies amb la voluntat de carregar les piles i preparar-se per la tornada a la feina, els col·legis dels nens i aquella rutina que a voltes ens cansa però que a finals d'agost alguns ja esperen amb candeletes. És temps de platja, de festivals d'estiu, de festes majors, de trobades familiars, de pujades a la muntanya buscant aire pur i els que s'ho poden permetre d'anar a una segona residència, marxar de viatge o senzillament buscant la manera de passar bé un temps de vacances a l'espera de que passi aquest ferragosto i les condicions climatològiques es tornin més benignes. Però mentre enyorem la necessitat d'agafar un jersei o una rebeca, tant els que canvien de residència, se'n van de vacances o se queden al poble o ciutat, procurem sortir i aprofitar aquests dies de festa. Són moltes però les persones que han de treballar precisament per donar servei a tots aquells que fan vacances. I massa vegades no hi pensem en tota aquesta gent que fa un servei públic, fix o temporal, i que l'ha de fer en una època a l'any de gran feina per permetre que els altres puguin passar-s'ho bé. Sí, és clar, penso en els cambrers i en els cuiners, però també en els conductors d'autocar, els treballadors de les piscines, els joves que fan de monitor a colònies o a campus o de tots tipus d'esport. Penso en els agents de la llei, als quals se'ls gira més feina que mai en determinades poblacions, amb els treballadors de les botigues que obren 7 dies a la setmana i tantes i tantes hores al dia, en els empleats que garanteixen els serveis bàsics, que fan que per les aixetes surti aigua i hi hagi llum si obrim l'interruptor. En tanta i tanta ciutadania que aprofita contractes temporals a l'estiu per mantenir a la família, o tants joves que aprofiten aquests mesos de feina per poder-se pagar els estudis i l'habitatge si han de marxar de la seva ciutat, o per anar subsistint, perquè des de fa molt de temps tenir feina ja no és sinònim de viure bé. Hi ha moltes parelles que treballen i tot i així no arriben a tenir allò essencial per viure en dignitat. I pensem en totes aquestes persones que treballen per fer-nos gaudir els moments d'oci, els caps de setmana o les vacances? Jo diria que no. En una societat líquida em fa l'efecte que hi pensem entre molt poc i res. No val generalitzar, esclar, però fa l'efecte que tota aquesta gent que està al peu del canó per donar-nos servei està invisibilitzada als ulls de massa gent. Sí, treballen i cobren per fer-ho, i els hi demanem que tinguin professionalitat, rapidesa i amabilitat en el tracte. Però moltes vegades ni els mirem, ni els hi agraïm la feina, sinó que els tractem com si només fos la seva obligació servir-nos. Gent que treballa moltes hores, dempeus, en condicions que no són sempre les millors. Sí, sí, parlem de cambrers i de cuiners, però també de treballadors de la neteja, de manteniment de parcs i jardins, de gent que té una feina dura i a voltes poc considerada. Particularment m'agrada que el servei sigui amable i eficient, però també intento correspondre amb una salutació i un agraïment quan les coses es fan bé. I això no entra en el preu. Cal posar-se en el seu lloc i pensar que la millor manera que et serveixin amb diligència i amabilitat és adreçar-te a ells de la mateixa manera, amb diligència i amabilitat. I fins i tot, en el cas de que no sigui així, que el servei no sigui ràpid i amable, cal estar per damunt de tot plegat i mostrar una actitud educada que no costa res, ja se sap, Si pensem que mereixem ser atesos amb professionalitat, cal pensar que hi hem de posar de la nostra part aquell punt d'entendre la feina dels altres i les condicions en els que la fan, i agrair-los el servei si ens hem sentit ben tractats. I mentrestant, facin cas de les recomanacions de les autoritats, però sobretot del sentit comú, i passin aquests dies tan bé com puguin.

0: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
1: Durant tot aquest estiu tindrem els cims de Catalunya que ens portarà cada cap de setmana en Rafael Corbí. Ell puja als cims del nostre país i en especial els de la diòcesi de Girona. Benvingut, Rafael, i gràcies per estar novament amb nosaltres.
2: Anem cap a la muntanya amb aquest mini-espai que ens aporta el programa del meu amic Àngel Rodríguez. Soc Rafael Corbí i anem a fer una mica un cop d'ull amb alguns dels cims de Catalunya que podeu trobar precisament amb els nostres canals oficials a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok i allà on convingui. Cims de Catalunya. I avui no marxem gaire lluny de la ciutat de Girona per anar a veure la muntanya de Sant Miquel. Una muntanya del massís de les Gavarres, a cavall dels municipis de Girona i Celrà, a la comarca del Gironès. Una alçada aproximada d'uns 385 metres. Just al cim hi trobem un vèrtex geodèsic i el castell de Sant Miquel, que actua com a símbol emblemàtic de la muntanya igual que li dona nom. Forma un eix imaginari, nord-sud, entre la muntanya del Congost i el Puig Estela, en què la carena fa que les aigües davallin al sud-oest cap a l'Unyà, a Girona, i cap al nord-est, cap al Ter. Això sí, ja el terme municipal de Celrà. De Sant Miquel podem dir que és com la muntanya de Girona. És igual que on hi anem, però sempre hi trobarem algú. Vingui des de Girona, que es pot fer en diverses rutes, com vingui d'alguna de les poblacions veïnes que també hi tenen enllaç, o fent carena des de la zona, per exemple, dels Àngels. Així en parlàvem nosaltres quan en vàrem fer el cim, ja fa uns quants anys, que hi vàrem pujar el 2019. I d'aquesta manera ho resumíem amb el nostre vídeo per al canal de YouTube de Cims de Catalunya.
3: I amb un dia avui amb una mica de calitxa, perquè la temperatura passa dels 35 graus. Estem començaments de juliol, els Àngels, a fons, i aquí tota també la plana. Nosaltres encara en diem de l'Empordanet, al fons de tot es veu el castell del Montgrí i les Illes Medes, tota la mitja, per cert, Cabrils, Juià i el Celrà. Aquí també la plana, Sant Julià de Ramis, i fent la volta, doncs, també cim de Roca Corba i tot. Una pujada que val realment la pena, però no, sobretot venint del carrer del Carme de Girona, que és on te l'he començat, molt, molt calorosa.
2: Doncs una ruta que vàrem efectuar, com us hem dit, el 3 de juliol de 2019. Des d'aleshores hi hem pujat alguna altra vegada. Aquell va ser un dia molt calorós, com es podria observar, una mica com aquesta temporada. Per tant, els cims de Catalunya, avui us hem portat a la muntanya, altres conegut per el castell de Sant Miquel, amb aquesta zona gironina en frontera amb Celrà, i que avui ens ha acompanyat. Gràcies, Àngel, i tornarem la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, Rafael, amb els teus cims de Catalunya. Gràcies.
0: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Durant aquest estiu ens acompanya també una nova secció durant aquest mes d'agost que porta per títol Esperit i Esport. I ens la conduirà aquesta secció la Carme Panella. Bon dia, Carme, bon estiu.
1: Bon dia i bon estiu a tothom.
0: Esperit i Esport, de què anirà aquesta secció, Carme?
1: Doncs volem donar a conèixer les noves funcions que per encàrrec de Fra Octavi assumeix la Delegació d'Educació en el tema de la pastoral de l'esport. Volem posar en valor els valors de l'esport i també donar a conèixer i compartir amb tots els nostres oients alguns testimonis de pràctica esportiva que ens agradarà conèixer i ens agradarà veure com ho viuen els protagonistes.
0: O sigui que dins de la Delegació d'Ensenyament hi haurà també aquesta mena de secretariat d'esports, no?
1: Veto aquí, d'alguna manera podem anomenar-la així.
0: Molt bé, parla'ns una mica de, no sé, de documents d'església, no?, de, que hagin parlat, papes que hagin parlat, per exemple, de l'esport, no sé. Hi ha molts de documents de, que parlin d'esport o no, Carme?
1: Doncs no n'hi ha gaires. És un terreny que sí que ha estat aduat, per exemple, en el món anglosaxó, però sí que nosaltres partim de dos documents bàsics, que serien Donar el millor d'un mateix, que va ser un document publicat pel Papa Francesc, i sobretot, la Carta a la vida en abundància, que es va publicar el mes de febrer d'aquest any, 2026, just coincidint amb la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern, a Milà i Cortina d'Ampezzo, Itàlia, i en el Papa Lleó XIV posa en valor justament tots els beneficis que pot tenir la pràctica esportiva. Això va donar lloc a una reunió a Madrid el 8 d'abril on ens vam ajuntar tota una sèrie de persones que estem treballant en aquest camp de l'educació i de la pastoral de l'esport i hem començat a partir d'aquest document, sobretot.
0: Carme, parla'ns de quin serà el punt de partida per començar a treballar des de la Delegació de la Pastoral de l'Esport.
1: Doncs el punt de partida és bàsicament l'estudi d'aquests documents, d'aquest pla de pastoral trienal que es va aprovar per unanimitat per part de tots els bisbes espanyols, un pla pastoral trienal que vol voltar sobretot en funció d'un esport que no promou la pau, no és un esport positiu, de valorar també l'esport com un gran element d'educació i d'integració, i bàsicament això ha treballat amb 5 eixos: la pastoral de l'esport en el món educatiu, en el món dels clubs esportius, en l'acompanyament espiritual dels esportistes, en la societat en general i sobretot també en el desenvolupament integral i la realització humana. I això també inclou, òbviament, tot el món dels esports adaptats.
0: Què entenem per esport?
1: Hi ha moltes definicions d'esport, però en podem donar una que és fàcilment comprensible i molt sintètica. L'esport és un joc del cos en moviment, competitiu i regulat. I aquí ens entren doncs, quatre elements: joc, cos, competició i regles. Partiríem d'aquí i nosaltres hi afegiríem el tema dels valors. Valors que, evidentment, nosaltres bevem de les aigües de l'Evangeli i partiríem, òbviament, del respecte.
0: Jo no sé, Carme, si hi ha algun fragment a la Bíblia que parla d'esport, algú que corri, no sé, algú que jugui a tirar l'arc.
1: Filant molt prim, hi ha dos fragments molt bonics que inclouen aquest moviment. I tothom el reconeix. Mireu, un el trobem a l'Evangeli segons Sant Joan, al capítol 20. El llegeixo textualment. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre. A qui ens referim, òbviament, a Joan i a Pere, el matí de diumenge de Resurrecció. És segurament la cursa amb més contingut d'esperança que ens surt a la Bíblia. I n'hi ha un altre, que també és molt conegut, que el trobem a l'Evangeli de Sant Lluc, al capítol 24, també el llegeixo textualment, fixem-nos-hi. Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els 11 i els qui eren amb ells, que els van dir: realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó. Estic parlant dels deixebles de Maús, que un cop va acabar el sopar, aquell sopar tan especial per ells, es van aixecar i segur que aquest passeig fins a Jerusalem de tornada, que aproximadament són 15 quilòmetres, segur que no els van pas fer caminant a poc, sinó també corrents. Per tant, ens referim a dues curses, per nosaltres molt conegudes, i totes dues justament ens fan pensar en la trobada amb el Jesús ressuscitat, amb la trobada amb la fe de la resurrecció. I per tant són dues curses ben alegres, ben joioses.
0: En els propers programes ens portaràs testimonis en els quals tu destacaràs els valors de l'esport, no?
1: Hem entrevistat a quatre persones que justament ens podran ser un bon exemple d'això.
0: I resumint, breument, quins són els valors de l'esport?
1: Aquests valors són l'element de desenvolupament integral de la persona, el gran potencial educatiu i formatiu que té l'esport, l'esport com a construcció de ponts de pau, una escola de vida, el vessant competitiu vist des del respecte, des de la integració de la persona, una trobada amb l'altra, però amb el cos en moviment.
0: Carme, doncs esperem les properes col·laboracions teves durant tot aquest mes d'agost aquí a Església Viva. Gràcies, Carme Panella, que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Cada setmana per aquesta emissora Església Viva.
0: Tot seguit parlarem dels 50 anys de la Frater, de la Fraternitat Cristiana de Malalts. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Benet Galí, que és el conciliari. Bon dia, Benet.
3: Bon dia, tinguem.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. I en Joan Vicenç Cordonet, el tenim a l'altre costat de la via telefònica. Joan, què tal?
4: Hola, bon dia. Bé.
0: En Joan va ser durant molt de temps president de la Frater. Quants anys, Joan?
4: 12 anys.
0: I ara doncs és la Georgina Teixidor, però t'hem volgut saludar també per donar-te les gràcies per tota la feina que has fet durant aquests 12 anys. Benet, com la definiries tu?
3: Home, que hi ha donat un to i que, bueno, i que no deixa la comissió gestora. O sigui, forma part de l'equip que actualment porta el moviment endavant i no és... Hem canviat el nom, no és Malalts, és Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat.
0: Sí, perquè abans era Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids.
3: Sí, però això ja
0: fa anys. Ara ho heu canviat. Ara com es diu?
3: Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat.
0: Joan, quin balanç faries d'aquests 12 anys?
4: Bé, bueno, jo he fet el que he pogut. Hem fet molta feina, crec que a tots els que hi hem estat ha estat una gran experiència, que ens ha portat molt, i esperem haver transmès doncs tots aquests valors, tot aquest enriquiment, haver-lo transmès a les persones que han estat col·laborant i que han estat formant part de la Frater durant aquests anys.
0: Gràcies, Joan, que vagi molt bé, eh?
4: Igualment, merci.
3: Fins ara.
0: La connexió tampoc era massa bona, per tant, hem preferit doncs, que ens expliquis tu també, Benet, que ets el conciliari. El conciliari, com el definiríem, el conciliari? Tots els moviments,
3: sí,
0: tots els moviments d'Església tenen un conciliari, que és el que podríem dir vella per la fe del moviment,
3: sí,
0: coneixents, més o menys.
3: Caire, el caire de l'espiritualitat, però també és un col·laborador més. Hi ha, diríem, com un esperit que s'ha de mantenir i que tots el vetllem, vull dir, també els altres fraterns, però d'una manera especial se li confia en el conciliari.
0: Tu portes molts anys, Benet?
3: Jo porto des del 83.
0: Imagina't, jo vaig entrar aquí, sí, a fer el programa de ràdio l'any 91 i ja,
3: sí,
0: t'entrevistava.
3: Sí. I abans em vaig ser de Catalunya i les Illes.
0: Imagina't.
3: Del 80 al 83.
0: Qui forma part de la Frater? Parla'ns una mica d'aquest moviment.
3: Mira, la Frater comença l'any 95 a França, a Verdun, pel pare Henri François. Aquí hi va venir-hi molt més tard, fins al 1966, que és reconegut el moviment per el bisbe Narcís Jubany. Això l'any 66. I això que celebrem ara són 50 anys de les colònies, que ara en diguem convivències. O sigui, no és de la Frater, del moviment. El moviment en fa 60, perquè vàrem començar l'any 66. Però les colònies, o les convivències, que ara en diem, van començar el 1976 a Sant Feliu de Pallerols. Es va donar la coincidència que un dels que hi anava, mossèn Pere Soler, que el varen fer rector d'aquella parròquia, doncs era en Pere Planella i Gironès, que és el que va fundar les colònies. Un noi de Cornellà del Terri que tenia l'atàxia de Friedrich, una malaltia neurològica que el va fer morir a 40 anys. Però mentrestant, ell doncs es va casar amb la Montse Güell, Montse Boada Güell, una gran col·laboradora que hi va estar-hi doncs, fins i tot després de la mort d'en Pere. I llavors, al llarg d'aquests anys, hi ha hagut mitja dotzena de conciliaris i més també responsables, que en dèiem, que ara se'n diuen presidents, i també n'hi ha hagut diversos, des del mateix Pere Planella, hi ha hagut en Carles Mont, el cel sigui, tots dos ja són morts, en Pere Castany també ja és mort, en Josep Castanyer també, en Joan Pla de Veia, o sigui, n'hi ha hagut un grapat.
0: I què fa la Frater?
3: Fem reunions.
0: Feu colònies, no? Sí. Quines activitats feu?
3: Mira, la més emblemàtica són les colònies de l'estiu, que ja dic, ara en diem convivències, que les fèiem de l'1 al 15 d'agost. Aquest any les fem del 6 al 16. Hem lligat aquesta. Ens falten també col·laboradors i hem hagut de retallar alguns dies. No deixem mai de fer les convivències de Setmana Santa i les de Nadal. O sigui, que hi ha l'activitat emblemàtica, que és la de l'estiu, que es fa a Sant Feliu de Pallerols, i les altres també. La solem fer també a Sant Feliu de Pallerols, a la rectoria, que hi tenim un projecte doncs, d'adaptació per tot tipus de gent amb discapacitat. Necessitem molts de diners, però ho anem fent per etapes. A mesura que reunim una mica de diners, doncs arreglem el teulat. Llavors fem distribució de sales. Llavors, i això ens portarà molt de temps. El bisbat ens ha cedit a la rectoria, i nosaltres intentem de trobar fons de finançament. Llavors, a més d'aquestes tres activitats, diríem, del temps, per dir-ho així, litúrgic, que són Nadal i Setmana Santa, i llavors les colònies d'estiu, llavors també tenim activitats que diguem d'acció solidària, que aquestes d'acció solidària tenen un caire o de formació o cultural. Per exemple, no sé, anar a veure la Sagrada Família o anar a veure un museu o participar d'alguna activitat cultural d'identificació amb les persones amb una discapacitat o una acció, diríem, a través del voluntariat. O sigui, n'hem fet moltes accions d'aquestes que venen a ser, no dic una per mes, però sí una per trimestre. I llavors les programem des de la comissió gestora o des de l'equip responsable quan n'hi ha hagut. Però no parem, o sigui, sempre tenim actuacions.
0: L'acte fort és el proper 8 d'agost, que sí. Celebrareu doncs ja els 50 anys d'aquestes convivències de la Frater, el pròxim dissabte, sí. Dia 8 d'agost. Parla'ns una mica, Benet, de què seran, que quins actes fareu el pròxim dissabte, dia 8.
3: Mira, tenim una llista de moltes persones que han participat a través d'aquests 50 anys. Ja et dic, n'hi ha molts de difunts, però queden una mica també les seves famílies. Hem intentat de donar a conèixer aquest acte perquè la gent s'hi inscrivís. Actualment tenim sobre 120 o 130 persones inscrites. De totes maneres, nosaltres teníem un topall que era a 200. No podíem passar perquè allà on fem els actes no hi cabríem. Les actes principals són: a les 11 del matí, la missa presidida pel nostre bisbe, Fra Octavi, que la fem a la casa, en l'espai de la pista, i muntem una carpa i fem la missa allà. Quan vàrem fer els 25 anys, ho vàrem fer baix al poble, a l'església parroquial, que també tenia una significació, perquè sempre el poble de Sant Feliu de Pallerols ens ha acollit molt bé. Però clar, com que llavors baixem al poble, que a les Hermanes, que se'n diu que és a tocar l'Ajuntament, a fer el dinar, i ja no ens en mourem, doncs llavors diem, i la casa? La gent ja no hi pujaria. I per això comencem fent la missa allà. Llavors baixem, i abans del dinar hi ha els parlaments. Llavors allà es farà, doncs això, el representant que vingui de la Generalitat, no podran venir els peixos grossos perquè és temps de vacances i ens han declinat la invitació. vindrà el representant de l'àmbit del discapacitat d'aquí de Girona, en Carles Soler. També hem invitat en Josep Maria Soler, que també ara porta la Fundació Suport i que havia estat delegat de la Generalitat per aquelles discapacitat, va amb cadira de rodes i ens coneixem personalment, i també vindrà. Llavors hi haurà un representant, el regidor de l'Ajuntament, que toca també aquest nostre àmbit, i llavors hi haurà els diversos nivells del nostre moviment, tant a nivell estatal com a nivell de zona com a nivell local. O sigui, tota la fraternitat en els seus diferents gradacions de responsabilitats. I llavors també persones que hi seran, doncs, per amistat amb nosaltres o per haver col·laborat molt de temps. I llavors, des de gent que empreses o entitats que ens han ajudat materialment, i després, doncs, el mateix constructor que ens fa les obres. Vull dir, hi haurà diferent gent.
0: On es faran aquests parlaments?
3: Aquests parlaments es faran a baix.
0: On és el, a baix?
3: Sí, a baix, a la Cales Hermanes, bon, allà on dinarem.
0: Llavors es farà... Després feu un dinar popular.
3: Llavors fem un dinar popular, i que ja el tenim contractat amb una empresa de la Garrotxa, i bueno, llavors una mica d'animació de sobretaula. Tenim alguna cosa encara per acabar de perfilar, però de totes maneres hi haurà participació. Ens hi ajuda també el de protocol, en Quim Lledó, que ens coneixem de fa temps, i ell ens vindrà, doncs, a dirigir una mica l'ordre dels parlaments. Jo mateix hi tinc també una intervenció, perquè, clar, sóc dels més antics del moviment, perquè ja dic, jo quan vaig anar de vicari a Banyoles vaig conèixer aquest moviment, i des d'aleshores, des de l'any 76, que no me n'he desapuntat, i per tant encara en formo part.
0: Doncs, Benet, felicitats per aquests anys que portes de conciliari a la Frater.
3: Sí.
0: I que sigui tot un èxit. Serà el dissabte de la setmana que ve, dia 8, que hi haurà aquesta celebració dels 50 anys de les convivències de la Frater.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Benet.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, eh?
3: Molt bé, bon dia.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, plec del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels a Sant Martí Vell. A 11:15, sardanes amb la Principal d'Olot. A 12:00, ofici solemne amb l'acompanyament de la Capella de Música de la Catedral de Girona. A 1:15, sardanes amb la Principal d'Olot. A 14:00, dinar, i a 19:00, veneres amb la Coral de Corçà. La missa de 12:00 serà presidida pel nostre bisbe Octavi. Dimecres que ve, dia 5, a plec de Santa Àfora, missa a 12:00 al santuari que té dedicada aquesta santa a Ginestar. Divendres que ve, festa de Sant Albert de Sicília a Olot. Després de la missa, de 9:15 del matí, a l'altar de Sant Albert, es venera a l'aigua i es cantaran els goigs a l'església del Carme d'Olot. Dissabte que ve, dia 8, missa amb motiu dels 50 anys de les convivències de la Frater, en parlàvem ara fa uns instants, a 11:00 a la Casa de Convivències.
2: Són 8:00.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes cantades amb la cobla La Principal de la Bisbal i la Polifònica de Porreig. Començarem amb la sardana Benvinguts, de Joan Lluís Moraleda.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 2 d'agost, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, apleca al matí a 2:15 i a la tarda a 4:00 amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. A Begur, a Esclanyà, ballada a 1:15 del migdia amb la cobla La Principal de Porqueres. A Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, aplec a 5:15 de la tarda amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Lluïsos Cobla i Ciutat de Cornellà. A Viladamat, a la plaça de l'Església, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal d'Olot. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Comte del Doctor Gravalosa, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla La Moreneta. A l'Esquirol, a la plaça Nova, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla Canigó. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Xaloc. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Església, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Palamós, a la plaça de Sant Joan, ballada a 8:00 de la tarda amb la cobla Foment del Montgrí. A Sant Feliu de Guíxols, al passeig del Mar, ballada a 8:00 de la tarda amb la cobla Els Rossinyolets. Per dilluns dia 3, a Pardines, a la plaça del Pedró, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A la Bisbal d'Empordà, al passeig de Marimon, Espré, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla Baix Empordà. A Camprodon, ballada a la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts dia 4, a Llafranc, al Pont de la Riera, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Palamós, a la plaça de Josep Cerquella, concert a 10:00 de la nit amb la Simfònica Cobla i Corda de Catalunya. Per dimecres dia 5, a Hostalric, a la plaça de la Sardana, ballada a 9:45 del vespre, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Palamós, a l'Arbreda, concert memorial Ricard Viladesau a 10:00 de la nit, amb les cobles La Principal de la Bisbal i Montgrins. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a 10:00 de la nit, amb la cobla Els Rossinyolets. A l'Escala, a la Riba, ballada a 10:00 de la nit, amb la cobla Bisbal Jove. Per dijous dia 6, a Tossa de Mar, al passeig del Mar, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal del Llobregat. A Banyoles, a la plaça Major, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla Banda del Col·legi de Santa Maria. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, ballada a 9:45 del vespre amb la cobla Montgrins. A Palamós, concert a 10:00 de la nit amb la cobla La Principal del Llobregat. A Calonge i Sant Antoni, la plaça Major, ballada a 10:00 de la nit, amb la cobla Foment del Montgrí. A Pals, a Cala Bruna, ballada a 10:00 de la nit, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Llançà, a la plaça Major, ballada a 10:00 de la nit, amb la cobla Bisbal Jove. Per divendres dia 7, a Palamós, al Parc dels Països Catalans, concert a 7:00 de la tarda amb una formació específica per aquesta activitat. A Palafrugell, a la plaça Nova, ballada a 8:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Porqueres. A Cadaqués, al passeig, ballada a 8:00 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A Olot, a la plaça Catalunya, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla La Principal de Cassà. A Sils, al passeig de Sant Cosme i Damià, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Principal d'Olot. A Palamós, a la plaça Josep Cerquella, concert a 10:00 de la nit amb la cobla Berga Jove. A Tordera, la plaça de l'Església, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Mediterrània. A Figueres, a la Rambla, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Feliu de Guíxols, al passeig del Mar, ballada a 11:15 de la nit amb la cobla La Principal de Banyoles. Per dissabte dia 8, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballada a 7:15 de la tarda amb la cobla Bisbal Jove. A Olot, al Firal, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla La Principal d'Olot. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Mediterrània. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Sardianenca. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes cantades per la Polifònica de Porreig i la Principal de la Bisbal, i ara ho farem amb la sardana Niu d'Amor, de Ricard Viladesau.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes d'Antoni Albors i Assins per la Cobla Principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana Sardanistes de Sants, dedicada amb molta il·lusió a la gent de Sants que estima la sardana, especialment els esposos Canals, pioners esforçats en aquest camp, per la seva fidel dedicació a l'enaltiment i propagació del món sardanístic. Estrenada el 23 de maig de 1993 amb motiu del 6è aplec de Sants per la Cobla Salvatana.

Havent escoltat Sardanistes de Sants, escoltarem Colla Guineu, dedicada a una colla de veterans sardanistes que no han deixat mai ni deixaran mentre puguin d'estimar i puntejar la dansa catalana per excel·lència. Estrenada el 14 de març de 1993 al Parc de la Guineu per la Cobla La Principal del Llobregat.

Ben escoltat, Colla Guineu, escoltarem Pinsans i Caderneres, sardana, sardana obligada de Flabiol, escrita pensant en les extraordinàries facultats de Marçal Sabater, virtuós instrumentista que en interpretar-la supera les previsions de l'autor i en fa una autèntica creació, estrenada a Sils el 15 d'abril de 1990 per la Cobla Ciutat de Girona.

Havent escoltat Pinsans i Caderneres, escoltarem Aquell trompeta de Tossa. Sardana obligada de trompeta, l'agrupació sardanista de Tossa va demanar a l'autor de la sardana que per retre un homenatge al títol pòstum al que fou excel·lent músic tosenc, en Josep Maimí, trompeta de la Copla Salvatana durant 25 anys. Per complaure aquesta petició i sumar-se a l'esmentat homenatge, nasqué aquesta sardana que s'estrenà el 25 de desembre de 1991 al concert de Nadal de Tossa per la Copla Ciutat de Girona.

Havent escoltat aquell trompeta de Tossa, escoltarem a l'amic Moreno, sardana obligada de Fiscorn, dedicada al bon amic Josep Puig Moreno, per col·laborar a l'homenatge que li ofrena l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclaver de les Roquetes en el seu desè aplec, estrenada el 8 d'octubre de 1978 per la Cobla Ciutat de Girona.

Havent escoltat a l'amic Moreno, escoltarem Flors i Violes, sardana obligada de trompeta dedicada al magnífic trompeta Marcel·lí Trias, que ha aconseguit sempre sobresortir per la qualitat de les seves interpretacions. L'estrena va ser el 26 de febrer de 1988 a Olot per la Cobla Ciutat de Girona.

Començarem les peticions d'avui felicitant el que durant un temps em va ajudar a molt fer el programa i que la setmana passada em vaig despistar i no vaig pensar que era el seu sant. Es tracta d'en Joaquim Marguí i és per això que avui el felicitarem amb la sardana que sé que a ell li agrada. És la sardana celestial de Joan Puig. Va per tu, Quim.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: a les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
4: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. A més, un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment el foc no ha superat, això sí, els eixos de contenció planificats per evitar, entre altres, que entri al Parc Natural d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. En aquest sentit, el cos d'agents rurals manté també actiu avui el pla alfa per risc d'incendi a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim, el nivell 4. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat, 3 menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu lleidatà. I 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals i els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, 2 alemanys i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I més successos aquí a casa nostra. Un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants de l'embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital de Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat, a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en els esports, en natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus que s'estan celebrant a París. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abatissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abatissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abatissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
6: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
7: Apunta't a banksang.net/donar.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Fa tant de temps... Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Ja són les 12, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també continua actiu. De moment, el foc no ha superat els eixos de contenció i no ha entrat, doncs, al Parc Nacional d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. A més, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa avui per risc d'incendis a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I a més, hi ha 200 municipis més sota el nivell 3 de perill. I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. El detingut, com diem, va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat. I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians, la parella d'espanyol citada i una altra parella alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I a la xarxa viària de Catalunya, l'incendi d'un vehicle aquest matí a l'autopista P7 a l'altura de Cabanes, a l'Alt Empordà, ha obligat a tallar un carril en sentit nord. L'incident s'ha produït abans de les 10 del matí i ha ocasionat fins a 5 quilòmetres de retencions. Una hora després ja es treballa en la retirada del vehicle i, a més, a la J643 a Gualta, una manifestació talla la circulació i s'acumulen 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits. I tanquem amb els esports. La barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan celebrant a París. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Hey, look alive! Everything lights up, makes you want to shout. Talk about happiness, that's what we're talking about.

La música de sempre. Good guys are go-go. Records de ràdio.

Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade!
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
5: Creu Roja.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora d'aquest matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus, situat a 900 metres del principal, també hauria cremat 7 hectàrees més i segueix actiu. De moment, això sí, el foc no ha superat els eixos de contenció i d'aquesta manera no ha entrat ni al Parc Nacional d'Aigües Tortes ni a l'estany de Sant Maurici. A més, els agents rurals mantenen avui actiu el pla Alfa per risc d'incendi amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. A més, hi ha 220 municipis més al nivell 3 de perill. I en plana política, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha xifrat en 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. En roda de premsa, el delegat ha explicat que ja el dilluns 27 de juliol van percebre l'inici d'una situació migratòria molt complexa i que es van prendre mesures amb més recursos per atendre les persones que arribaven i augmentar la seguretat ciutadana. Amb la situació de dijous i la violació de la integritat territorial, les mesures preses van deixar de tenir sentit i es van activar altres recursos de l'Estat. Pérez ha explicat, a més, que s'han desplegat 3.000 efectius addicionals per retornar la normalitat. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. I tanquem amb els esports. En natació artística, la barcelonina Iris Tió ha sumat 2 medalles de plata als europeus de natació que s'estan disputant a París. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilú Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Records de ràdio. A Ripollès FM.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Atenció!

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.
6: Summer Hits.

0: les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. 5 mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena, una cota de 2.300 metres. I seguim parlant d'incendis perquè als hostalets de Pierola els bombers treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Cremen la deixalla a l'exterior i els bombers treballen amb maquinària pesant per poder enterrar i focar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. I també us hem de parlar, en aquest cas, d'un incendi a Montmàneu que els bombers han donat per estabilitzat. El foc ha cremat un camp de rostó i ja hauria agafat un tros de massa forestal. Tot i que ja el tenen estabilitzat, també treballen en un focus secundari a uns 300 metres de l'incendi que estan apagant. Després de setmanes de temperatures extremes que hi ha hagut durant aquest estiu, Catalunya encadenarà, a partir de demà, una nova onada de calor. I tot això, mentrestant, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ja que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat travessar la frontera espanyola. En actualitat, xifres d'aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. I tornem a casa nostra, i és que unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. I ho han fet una marxa lenta a peu, amb bicicleta i amb tractors fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I en plana de successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ersaïnsa i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa, menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'afectacions a mobilitat, i és que amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i també Martorell Central i Rubí, Caiba i Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. La CHE, amb tota cota, la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se aquesta tarda, sobretot concentrats al sector occidental. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem d'incendis, i és que els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ens desplacem als hostalets de Pierola, on els bombers també treballen en un incendi a dins del pati d'un abocador. Crema la deixalla a l'exterior i els bombers treballen sobretot amb maquinària pesant per poder enterrar i sufocar les flames i amb una línia d'aigua per fer contenció. Per la seva banda, sobre tots aquests incendis, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis, precisament. Avui amb una 50 de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes al intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. S'han actualitzat les xifres aquest matí, mentre que Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet. I a Catalunya unes 400 persones s'han manifestat avui a la Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. La plataforma Prou Excuses assegura que registren un accident cada dues setmanes a la zona. I parlem de successos, ja que una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I en cultura, ahir als castells de Vilafranca, a la plaça de Vilanova i la Geltrú, en la Diada de les Neus, es van retrobar amb el Castell de Déu, el primer de l'any. Tots l'èxit també es va escampar entre la resta de colles, que també van sortir de la plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a la les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al Cap Ras de Llançà. Segons el cos, crema una zona de vegetació forestal força espessa, sense massa intensitat. Han activat 9 dotacions i un helicòpter bombarder. I també els bombers segueixen treballant en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Ho fan amb 4 mitjans aeris i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins dels eixos de contenció. És un foc que segueix actiu i que ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya i molt vertical i de difícil accés. I també un petit incendi als hostalets de Pierola, on els bombers treballen en el pati d'un abocador on s'ha provocat aquest incendi que crema la deixalla que hi ha a l'exterior. Els bombers el que estan fent amb maquinària pesant és enterrar i sufocar les flames amb una línia d'aigua per fer contenció. Tot això quan els agents rurals també mantenen actiu el Pla Alfa per risc d'incendis en una cinquantena de municipis que estan en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I repassem el temps perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant avui diumenge a la tarda. I ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha activat aquest diumenge aquests avisos, però sí que informa de les nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment calamar-se. I tot això passa paral·lelament a que demà a Catalunya començarà una nova onada de calor. I parlem de Ceuta, parlem de la crisi migratòria. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes per intentar travessar la frontera espanyola en aquesta crisi migratòria. Precisament durant aquesta setmana vinent es reuniran a Europa una reunió de ministres de l'Interior per tractar aquest fet migratori. Hi han successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics. I parlem d'esports i parlem de que la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com a millor classificada menor de 25 anys. Les corredores es preveu que arribin a la meta de Ginebra d'aquí una hora, a les 6 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: comença a viure.
1: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
2: RipollèsFM.cat.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIR. Treballem el futur.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. La dona ha estat traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del servei del sistema d'emergències mèdiques li han practicat maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per a salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I parlem del temps i sobretot ens centrem en que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades de cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquesta mateixa tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, la EMET, ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. Aprofitem, doncs, per repassar la previsió del temps per avui. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Un migdia càlid una altra vegada aquí a Catalunya amb uns valors que hem arribat a superar els 39 graus, com ha estat el cas de Montesquieu o a la mateixa Conca de Tremp, amb una xafogó molt marcada a tota la costa catalana. Ja des de primeres hores de la tarda estem pendents dels ruixats que tenen lloc al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb una propera nit i matinada de mal dormir a tota la costa, mínimes que no baixaran dels 24 graus, i ja a primeres hores del matí tindrem una nuvolositat més compacta a tota la costa catalana. A l'interior tindrem el pas de molts núvols. Els híbrids pendents dels ruixats que tindran lloc sobretot a Ponent i al Pirineu Occidental, on podran descarregar molta intensitat i molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Temperatures a les hores centrals del dia que continuaran sent ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I en els incendis, els bombers segueixen treballant en aquest incendi de vegetació al Capràs a Llançà. Segons el cos, han perimetrat amb línia d'aigua aquest incendi i ja comencen a desescalar el dispositiu. Helicòpter bombarder ja ha fet la darrera descàrrega i torna cap a la base. On sí que segueixen encara amb mitjans aeris és a Sanet, al municipi de Vilaller de l'Alta Ribagorça. Allà només poden pràcticament atacar aquest foc amb mitjans aeris, amb quatre concretament, i estan executant línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi dins els eixos de contenció. Ja en esports, a aquesta hora està previst que arribin al final del Tour de França femení a Ginebra, on està la ciclista d'Esplugues Paula Blasi. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mamauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Sanet ha tornat a fer un pirocúmul, un gran núvol que es forma a causa de la calor extrema generada. Els mitjans aeris dels bombers de la Generalitat segueixen fent descàrregues de les zones baixes per evitar l'obertura d'aquest incendi. I les unitats terrestres situades a les zones més altes treballen per trencar els passos de continuïtat i evitar que entri a la zona de la Vall de Boí. Recordem que aquest incendi ja ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya, molt vertical i de molt difícil accés, i que fa que compliqui molt les tasques d'extinció pels bombers. Ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Paral·lelament a aquest incendi, els bombers ja estan també acabant amb un petit incendi de vegetació al Cap Ras, a Llançà. L'helicòpter bombarder ja va haver fet la darrera descàrrega fa una hora i ha tornat cap a la base. Les dotacions terrestres que continuen a lloc estan fent tasques de remat. Per la seva banda, els agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa per aquest risc d'incendis que hi ha avui a una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps. Doncs aquesta tarda la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'EMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea, que sobretot afectaran, com diem, la zona dels Pirineus. Canviem de terç i parlem en plena política, que el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han intentat atravessar la frontera espanyola en la crisi migratòria a Ceuta. Han actualitzat xifres aquest matí mentre a Europa es convoca una reunió de ministres de l'Interior durant aquesta següent setmana per tractar aquest fet. I a casa nostra, en successos, una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a passades 10 minuts de les dues, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. I seguim en plana de successos, és que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el divendres 31 al migdia de la localització de 3 projectils antiaeris a l'interior d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa es va fer en el marc del buidatge d'un immoble al carrer de Nàpols i es va activar els CEDEX per recollir els obusos i així destruir-los amb seguretat. En plana cultural, els castellers de Vilafranca, ahir a la plaça de Vilanova i la Geltrú, es van retrobar amb els Castell de Déu, el primer d'aquesta temporada castellera. I en esports, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasí, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa, aquest 14

0: d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
4: Apunta't a banksang.net/donar.
5: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
6: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
7: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: să spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny, i amb unitats de GRAF i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi d'una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraça Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui, amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps, si és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola morta avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.